per Montsugari, l'Ussol per Mamort, l'Arcuberto per la Terra, Nostrodamo d'avveniment, de la Velo clariment, ma mai detto me di gioco, il son de rei, lo crucifiario, huis la veritat, sos pes clavelats, sai mas clavelado, es un costat persat, son cap coronat, i en autunat un nou viveto de fel, de suizo e de vinagre. Qui saurà que l'ore és un? Qui la dirà un collo sun? Tres collo di vendre i sal, no tenc la passiu, se prezzarà? Cazzas com és de pecats, com moder vos al prat, e de estelos al cel, tu te i vull sereu perdonats, arbre a l'ur de vostre món, en sis guatius.